circa tant cançons. Un centenar de pisos sota el meu a la terra.